Ile Sancair, Paris se vai, ta se a quig a clugger maiden agus ta Paris ag dúsucht. Si naur an o Jacques Dutronc tatu ag eistig le rihim an chiol radio na lifet lomsa baramach e vui, Shana Chieftains agus ail Tell Me Ma.